0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio, ¿verdad? Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Cultura sem setou.
1: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

He soñado contigo cada noche

0: Radio, ¿verdad? Sensat.com.
1: Yo, Moscou. ¿Y tú?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat. No.

0: vergüenza.
1: Per haver sovint dormit amb la solitud, jo me n'he

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.
1: Obre els ulls, els sentits i veuràs.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: busca el amor.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: radiosa. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: placer de estar aquí con ustedes.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

이따 잠들 한도 까모라 다시

0: Esta radio, radio,
1: jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11. Ara només accelera.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Atenció, oient de Ràdio Horta Municipal, són les de 8 i 32 minuts, com vos vaig dir, d'avui dia 29 de juny de 2026, com vos vaig dir, avui no fèiem programa, ja que hi havia plenari ordinari avançat d'horari, en aquest cas a les 6, en les 5, perdoneu, en lloc de les 6. Això feia que no donàs temps a fer programa anteriorment. També hem tingut justament un problema en la connectivitat cap aquí, cap a Ràdio Horta. Hem fet el plenari, en aquest cas, a través de la pàgina web i a través de YouTube, però no ho hem pogut fer a través de la freqüència modulada, per un problema amb el programa de connexió entre ordinadors. Demà les pertinents disculpes a tots els oients de Ràdio Horta que esperaven seguir aquest plenari en directe. En tot cas, tot seguit, vos oferim la gravació sonora d'aquest plenari i aprofitam per, ja que va ser també curt i de més, per també tornar a escoltar, en aquest cas, el plenari extraordinari i urgent del passat dia de nou. O sigui, escoltarem aquests, en aquest cas, 7 minuts de plenari del dia de nou, extraordinari i urgent, i seguidament, de manera continuada, el plenari d'avui dia 29 de juny de 2026. Per tant, vos deixem ja amb aquestes gravacions i repetir disculpes novament per aquests temes tècnics, que sempre ha d'haver alguna cosa, me sap greu, però sí que intentes tenir-ho tot controlat i sempre quan una cosa està controlada o l'altra, malauradament no tant. Per tant, anem, com dic, a escoltar aquests plenaris de l'Ajuntament d'Artà, primer el del dia de 9 i després el d'avui dia 29. Salutacions i fins demà. Adeu.
1: Ratificació de l'urgència de sessió.
2: Bé, l'urgència d'aquest punt ve motivada per un requeriment rebut també recentment per en el marc d'una convocatòria i l'auditoria postanent de el Fons Next Generation, la compra que nosaltres ara duim a inventariar la vàrem posar com a una de les possibles actuacions dins el Fons Next Generation, i ells ens van fer un requeriment en el qual havien de fer dues declaracions, que això no és un problema, però també ens havien de dir que havia d'estar aquest bé havia d'estar dins el bé, dins el català, dins l'inventari de béns municipals. Quan se va comprar a Junta de Govern se va fer un acord de que s'inscrigués en això, però no s'ha materialitzat, això el 2023. Per tant, ara el que demanem és que s'acorda un acord de plenari on se digui que aquest bé s'ha d'inventariar dins el nostre inventari de béns immobles. I això, bé, l'urgència de donada perquè de requeriment la van enviar, crec que dilluns, dimarts de la passada, i m'ho donen fins dia 22, que és dilluns que ve. Ho podríem haver fet d'incomissió informativa, però és molt precipitat perquè després hem de notificar dins el

0: El dia 22. Per tant, enteníem, i ho van comentar a veure si avui podia ser l'urgència d'aquesta sessió. Per això s'ha declarat aquesta urgència. Vots a favor?
1: Unanimitat. I ara passem a l'expedient, que és 4.431 de 2021, aprovació fiscal de la proposta d'inscripció al cimentari municipal de béns de l'immoble adquirit per compra-venda.
0: Bé, com recordem, l'Ajuntament va adquirir aquest terreny l'any 2023 mitjançant una compra directa aprovada per la Junta de Govern local. Aquesta adquisició responia a una necessitat fa molt d'anys que l'Ajuntament de Tarragona fa molt d'anys que pateix un tema d'aparcaments. Per tant, teníem que li podrien donar resposta. No? Per aquest motiu es va considerar com convenient adquirir aquesta parcel·la situada, que ja està arrendada fa 2 anys, a la zona de Clota, molt propera al centre del poble, amb l'objectiu de destinar-la a l'estacionament públic i millorar així la mobilitat, l'accessibilitat i els serveis de la ciutadania. La finca se va adquirir per un import de 908.885,18 després de les corresponents valoracions tècniques i dels informes jurídics i econòmics que consten a l'expedient. Posteriorment es va formalitzar l'escriptura pública de compraventa i va escriure en el registre de la propietat en nom de l'Ajuntament d'Artà. Cal recordar també que el mateix acord de la Junta de Govern, al qual he fet referència, de dia 7 de novembre de 2023, ja preveia expressament que una vegada formalitzada la compra, aquesta adquisició s'anotés a l'inventari municipal de béns. Tanmateix, aquesta anotació va quedar pendent de fer i recentment, en el marc d'una auditoria vinculada al Fons Next Generation, aquesta operació s'ha requerit a l'Ajuntament que acrediti la inscripció de la finca a l'inventari municipal. Per tant, el que avui es proposa no és una adquisició ni tampoc una nova despesa, el que fem és completar un tràmit administratiu que havia quedat pendent i donar compliment a l'acord adoptat l'any 2023 i regularitzar definitivament la situació patrimonial d'aquest immoble. En definitiva, es tracta d'una actuació de bona administració i de seguretat jurídica per mantenir l'actualitat d'inventari municipal. Per tot això es proposa l'adopció del següent acord. Primer, adoptar l'inscripció de l'inventari municipal de béns i drets aquí epígraf d'immobles pel bé immoble adquirit per compraventa en data 1 de desembre de 2023, identificat com a finca registrada 11.309 d'Artà i d'UFIR 07-023-00-376-954, en referència que de sal 0043-107-EDB-3904-S-0001-HK i una superfície de 5.948 en 10 metres quadrats. En l'inscripció literal i confrontants que consten a l'acord de la Junta de Govern local de 17 de novembre de 2023 i en la nota informativa registral fent constar com a costa d'adquisició l'import de 908.885,18 i com a destí declarat l'aparcament públic, places d'aparcament públic per l'estacionament de vehicles d'acord amb l'esmenat a l'acord de la Junta de Govern local. Segon, aprovar la fitxa que s'incorpora a l'inventari general municipal de béns de l'Ajuntament d'Artà en les següents anotacions. Epígraf 1, béns immobles, element, aparcament de la clota, data 16 de juny de 2026. Dates generals, titular de l'Ajuntament d'Artà 100% pel domini, patrimoni, béns, drets i obligació municipal, titularitat pròpia municipal, ús com a general, estacionament públic de vehicles. Descripció ampliada, títol d'adquisició compraventa mitjançant l'escriptura notarial atorgada davant el notari d'Artà Joan Munal de Bernassa el dia 1 de desembre de 2023, número de protocol 1814. Acord municipal d'adquisició, acord de Junta de Govern local en sessió 16 de novembre de 2023, cot d'adquisició, com he dit abans, de 908.885,18. Referència cadastral 004-31-07. ED-3904-S-0001-HK. Superfície cadastral 5.948, superfície registral 5.948, ubicació en el nucli d'Artà, carrer Pou Nou, carrer de Sa Clota, carrer Ermita. Classificació de sòl, sòl urbà. Títol d'adquisició, compraventa. Dades registrals, registre de la propietat número 2 del Manacor, número de finca 11.309 d'Artà, inscripció 5a de la data 9 d'abril de 2024, el tom 3.541, llibre 189, foli 159. Inscrita la representació gràfica georreferenciada en data 7 de novembre de 2023, càrregues, afecció a la revisió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals. Tercer, disposar l'arxiu separat i custòdia de documentació acreditativa del bé, títol adquisitiu, acord de la Junta de Govern, nota informativa registral i documentació cadastral i gràfica, fent constar la signatura o localització d'arxiu corresponent a fi de garantir la traçabilitat documentada i disponibilitat de la informació patrimonial. Quart, encomanar als serveis municipals la pràctica material de l'assentament d'alta numeració correlativa dins l'epígraf d'immobles, l'actuació de l'inventari municipal en els termes escaients i la seva incorporació a la ratificació anual que correspongui a l'autorització de la secretària, a la secretaria, perdó, i al vistiplau de la presidència, si s'escau, la remissió de la còpia i ratificació de l'inventari a l'adquisició de l'Estat i la comunitat autònoma dels termes, en els termes procedents. Bé, això és el que se diu a aprovació, és un requeriment que molt van tenir i és una passa que mos feia fer una vegada aprovat per Junta de Local. Un independent d'Artà.
2: Un acord ben complet, és que
0: sí. Sí, havia constat en Barca, s'acord.
2: Ahir votarem a favor.
0: D'acord. Partit Popular?
3: Ahir votarem a favor.
0: I d'ahir procedim a votar. Vots a favor?
1: Unanimitat.
0: Moltes gràcies a tots i disculpeu la premura, però m'ho diu jugar un milió d'euros.
1: Aprovació de les actes de sessió de 25 de maig i de 9.
4: Això ja és el plenari d'avui.
0: No depenent d'Artà? Partit Popular?
1: Res a dir.
0: A veure.
1: S'aproven per assistència i per unanimitat?
0: Sí.
1: En segon lloc, seria l'expedient del 1915 d'un expedient de contratació del servei de gestió del servei públic d'atenció a la primera infància de l'Ajuntament d'Artà i, prèviament, com que aquest punt se va modificar respecte a la comissió informativa i faltaven una sèrie d'informes, s'ha de justificar l'urgència de la institució de l'ordre del dia.
5: Bé, l'urgència, vos ho he comentat en Jordi i en Joan també, és que se varen canviar els criteris de millora per això, per poder fer més millores una vegada xerrat amb les educadores de l'escoleta. Si vos pareix bé, votarien l'urgència i això no canvia res d'esplet tècnic, ni del pes, ni res.
1: Unanimitat.
5: Val, com vos vaig explicar les comissions informatives, allà és nou plat de les escoles de Pou de la Lluna, allà on hi ha sis aules distribuïdes, dues de 0-1, dues de 1-2 i dues de 2-3, segons les necessitats del servei, i enguany per primera vegada l'escola d'Estrella de Mà de la Caloni ho gestionarà, serà agafada a partir de dia 1 de setembre des de la Conselleria d'Educació. Aquest plec puja respecte des que tenim de fa 4 anys i mig degut a una sèrie de coses. Primer, perquè s'han millorat les condicions laborals de les educadores. El conveni l'any passat a nivell estatal se va modificar i de la mateixa manera se va modificar una millora també econòmica a nivell de la comunitat i això fa que s'incrementi. Per altre costat, tenim 20 hores d'una netejadora que fins ara ho pagàvem nosaltres directament i aquesta vegada, ja que se necessitaven més neteja, s'han posat 30 hores setmanals en els plecs del contracte. Dic que les monitores, les educadores d'Estrella de Mà passaran a formar part de l'escola de Pou de la Lluna, allà on hi haurà 3 professores i 6 educadores, metge netejadora. Són 10 persones que hi haurà contratades en la licitació. També d'aquesta licitació hi posam un lot allà on en l'estiu, a 2 mesos i mig d'estiu, se farà l'escola d'estiu per l'escola d'U3 a la colònia de Sant Pere perquè trobam que hi ha aquesta necessitat, fins ara s'ha oferit aquest servei i s'ha de seguir tenint. I respecte a la diferència que vos vaig exposar dels punts de l'informe tècnic que hi havia dilluns a les comissions informatives és que els criteris d'adjudicació avaluables hi havia mitjançant fórmules eren 55 punts. Ara havien canviat per 60 punts perquè d'aquesta manera hi haurà 5 punts que s'apuntuaran si així l'empresa fa aquesta millora per fer 2 hores de suport en el menjador al migdia perquè a les educadores mos varen dir que era necessari. I aquests 5 punts s'han llevat de la planificació de treball pedagògic i organitzatiu del centre, que se donaven fins a 10 punts i així se'n donen 5, que això sí que és més avaluable a nivell subjectiu i no objectiu en criteris puntuables. Això és el canvi que hi ha hagut, però pensant que és millor i, com dic, no canvia ni modifica res els plecs tècnics.
6: No, aquestes novetats entenem que tampoc no afecten i pensant que és un servei molt important i que per tant que esperen que la licitació surti bé i pugui continuar el servei en la qualitat de fins ara.
0: Partit Popular.
3: Bueno, el que nosaltres deim moltes de vegades, si d'obres entren d'un país o d'obres entren de l'altre, en aquest cas de la Conselleria d'Educació, surt més fàcil, però no vol dir que no se pugui fer per a ella, però és una molt bona ajuda i nosaltres ho veiem molt bé, vull dir jo que...
5: Sí, és així, perquè ara hi ha la gratuïtat, això suposa que l'Ajuntament de cada aula entre 45.000 euros a l'any, són uns 270.000 euros a l'any que s'entra per la gratuïtat, però també és cert, i s'ha demanat des d'aquest Ajuntament, i crec que va ser per part de tots, que estaria bé que se millorés aquesta quantia, perquè en els millors convenis hi ha hagut pujades significatives i necessàries que eren a tot l'equip, en els professionals que hi fan feina, i per tant, molt surt desplec per un 400 i pico de mil d'euros a l'any, que també és vera que hi ha altres entrades que se paguen directament a l'Ajuntament. Però bueno, com dic, si ha millorat en els anys, però també és cert que estaria bé que millorés un poc més la quantia per aquestes puges que hi ha hagut. Així i tot, esperen que, com diu una Maria, hi hagi se presentin i el servei se segueixi donant fins que s'aconseguiria a Bessumesquí, que supos que estaran un parell d'anys encara.
3: Però el que assumeix és per cada cosa. Vull dir jo que no és que sigui molt de pava. Aquests 200 i pico de mil euros que porta, a lo millor fa un parell d'anys, no fa molts, que l'havia de portar a l'Ajuntament.
5: Sí, ho vaig explicar a les comissions informatives i ara mateix ho he acabat de dir també.
3: Vull dir jo que... molt bé.
0: Molta mirada, en tot cas. Vots a favor?
1: Unanimitat. El següent expedient, 146/2026, de reconeixement d'extra judicial de crèdits de juny de 2026.
4: Bueno, com cada mes duim aquest reconeixement d'extra judicial de crèdits, que són els OFIS, que són factures que estan dins del pressupost, casos que estan dins del pressupost, però degut, com ja he explicat diverses vegades, que no s'està gestionant l'expedient com toca, doncs s'han d'aprovar per plenari. No ha fet el pressupost perquè, com dic, estan pressupostats i són tots despeses pressupostades.
6: Bé, nosaltres com sempre mos estenim, sempre ho deim, s'ha de pagar, és veure, és un servei que s'ha fet, però pensam que l'Ajuntament d'Iles, no?, per acabar amb aquests ofis que ja fa molt d'any que duren. Vull dir que, bé, fa poc que se fa, però fa temps que duren, vull dir, no?, la llei de contractes és del 2018, per tant, això són coses que des del 2018 no s'han regularitzat, en això me referia molt d'anys, eh?
4: Tantes.
3: Nosaltres no sabem que el precedent, que també ens tindrem perquè hi ha una sèrie de factures que les volem estudiar una mica més i ens tindrem.
0: Vots a favor? Abstencions?
1: 7 vots a favor i 3 abstencions. Següent expedient, 2576/2026. Aprovació de la proposta en vez del compte general 2025.
4: Bueno, el que hem aprovat, com dius, això s'ha aprovat el compte general, que han publicats i no ha hagut cap al·legació, per tant, el duim a aprovar per després remetre aquest compte juntament amb tota la documentació que l'integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes.
6: I votarem a favor.
3: No, ho tindrem.
0: Votar, mirar, vaig a favor. Abstencions?
1: No, vaig a favor i una abstenció. Següent expedient, 5.398/2025, aprovació de la proposta de modificació del Pla Estratègic de Subvenció en 2026, modificació número 2.
4: Això és una subvenció que ve de la Creu Roja, que tenia unes determinades partides ja fa un parell d'anys i enguany han decidit traspassar-ho tot a servei social, perquè servei social, des de servei social decideixin cap a on van aquests dobbers o on considerin que és més o menys necessari i més oportú. I per tant, el que fem és modificar el Pla Estratègic de Subvenció per poder modificar aquestes partides.
7: Nosaltres hi votarem a favor, simplement fer un comentari de que vam parlar a les comissions, de que hi havia hagut com una sorpresa de que hi havia hagut un top best que és ara no m'ho sé la paraula, no legals, els immigrants il·legals no havien gastat aquest dobbers perquè hi havia hagut una època que no hi havia hagut demanda, diríem. I simplement es poder saber que poguéssiu averiguar per què ha passat això?
8: Bueno, no era

0: Nosaltres vàrem posar en el principi,
1: quan vàrem elaborar el pressupost, l'any passat sí que teníem un conveni en Creu Roja, que ens van ajudar a gestionar ajudes, i enguany, com que no sabíem exactament si ho faríem una altra vegada a través de Creu Roja o si ho assumíem directament des de serveis socials com altres ajudes que fèiem, doncs ho vàrem posar inicialment a partir del conveni en Creu Roja, per si al final el fèiem, que no fos després difícil. Al final ha passat el contrari, que consideram que aquest dubte és la fórmula que havíem de fer en Creu Roja, és veure que intervenció tampoc no ho tenia molt clar això, per tant, en vez de que els dubtes se quedin en el conveni de Creu Roja sense poder executar el conveni en Creu Roja, el que han fet és traspassar directament, el que se fa és traspassar directament els dubtes a serveis socials perquè sigui serveis socials que ho gestioni de forma directa, que segurament serà amb ajudes com, és a dir, amb ajudes de ajudes normals i corrents. Deia que és vera que una part d'aquests dubtes anaven destinats a ajudes per persones en situació irregular, el que passa que és vera que no, ara mateix no hi ha hagut demanda, però bueno, que no implica res, que és vera que també sabem que hi ha ajudes del govern d'Espanya que s'han de gestionar, que ara no ho té molt clar, ho hauria de demanar, però sé que o s'havien de gestionar o s'estan gestionant des de Creu Roja, per tant, potser sí que la disminució ve també per aquest costat que ja s'està cobrint per un altre costat. Sí.
2: Bé, simplement sí, això, era saber... Quan va sortir aquest tema en les comissions era saber a la millor poder fer un petit incís a veure si havia passat qualque cosa.
1: No, sí. Bé, que nosaltres sapiguem, en principi no.
3: Partit Popular?
4: Bueno, nosaltres les comissions informatives també ho van demanar, vaig demanar a veurement si havia parat en contacte amb el Roig, a veure que havia passat aquesta suspensió de 10.400 euros, i nosaltres tampoc no, encara no ho hem pogut esbrinar, i amb aquest cas molt estendrem.
0: Si no t'ho faig de dir.
3: Bé, ja està. Pot anar a mirar-hi. Vots a favor? Abstencions?
5: No, vots a favor i una abstenció. Següent expedient. 5.381/2025, aprovació inicial de la modificació número 3 de la base d'execució del pressupost municipal per l'any 2026.
6: Bueno, després de modificar el pla estatal, s'ha de modificar a partir de pressupostari, el que duim és modificar a partir de pressupostari el pressupost per aplicar aquesta partida de pressupostari com correspon.
3: No depèn de tant?
2: Res a dir, un tema tècnic.
3: Partit Popular?
4: Que ho estendré.
3: Hola, vots a favor? Abstencions?
5: No, vots a favor i una abstenció. Següent expedient, 3.237/2026, modificació de crèdit número 10/2026 en la modalitat de suplement de crèdit finançat en romanent de tesoreria.
6: Bueno, antes que això...
5: Hi ha urgència abans.
6: Perdona, sí. Hem de dur per urgència perquè ha hagut la modificació, doncs en les comissions en principi només duem una partida de 800.000 euros, després vam afegir una sèrie de punts més, per tant hem de dur l'urgència de lo que hem d'aprovar avui.
3: Pots fer l'urgència? Pots fer
5: unanimitat?
6: Vale, ara vos explic. Aquesta modificació ve gràcies i degut en el canvi que ha hagut després del decret que va sorgir fa un mes, crec que se va aprovar, que tots els ajuntaments que havien incomplert perquè havien utilitzat els estalvis, o sigui, el remanent que tenien per poder fer inversions i justificades, pues, han deixat d'incomplir de qualque manera i no estan obligats a fer el pla econòmic que havien duit fa un mes o dos, crec, a plenari. Per tant, com no hem de complir aquest pla econòmic, podem tornar a utilitzar el remanent que ens queda, o que tenim, no tot, evidentment, perquè hi ha alguna cosa de liquidesa, i el que duim és aquesta modificació de crèdit a compte de remanent. Aquesta modificació de crèdit són 898.000 euros per les obres dels carrers de Pitxol i aquí baix, de tots els carrers d'aquí baix, 898.000 euros, de la plaça del mercat, del sol de la plaça del mercat, 80.000, que és necessari, ben necessari, arreglar-ho, dels escocells de Gran Via, 48.300, del magatzem d'espoli, 4.667,48, de la redacció projecte Escola de Música de 8.000 euros, dels projectes Comesa Poliaerotèrmia 60.000, de les targetes PVC 15.011, les targetes he de corregir que l'altre dia bastant pot despiat, són targetes Artacart, les que falten, de la cuina de centre dia 9.000 euros, compres de terrenys, i d'inversions en terrenys Punt Verd de la Coloni 30.925, inversions en terrenys en plació depuradora 22.448. Amb això pugui un total d'un 189.835,62.
3: Una dependent d'Artacart.
2: Bé, nosaltres ens van reunir l'executiva, vam explicar un poc el tema i això, i van arribar a la conclusió de que nosaltres realment això ho faríem d'una altra manera, ens agradaria estar tot un poc més... La manera de fer els pressupostos i tot això els faríem d'una altra manera i a través de l'executiva varen decidir que ens estendrem.
3: D'acord. Partit Popular?
4: Bueno, nosaltres no ho veiem malament que s'agastin els dos bés, que probablement la gent ha aportat en la seva subvenció. Nosaltres el que sí demanaríem seria votarem a favor d'aquesta proposta si hauria manera i si ho volen fer ho fes, si se pot fer ho fes gent aquestes obres a gent de la nostra comarca, si és que es puguin fer perquè pedrem tractar un temps aleshores per mi feien més feina que l'Ajuntament d'ara, per l'Ajuntament que ara veurem si se podria tornar a implantar.
3: Bueno, veia, com antes de fer referència a la llei dirien dels ofis, pues, la llei de contracte del sector públic es marca que la contractació de diverses obres en segons quines quantitats pues, s'ha de fer d'una manera o l'altra. Nosaltres no, amb aquesta escala moltes vegades tenim se'n van fermades. Saps? Per tant, obres de més de 40.000 euros han d'anar a licitació, obres de menys de 40.000 euros han d'anar a tenir un altre procés, doncs cada un té el seu procés. Ja ens agradaria que la llei ens emparés per poder afavorir el que deien nosaltres moltes vegades per votar local, però la llei és la que és i el que hem de fer nosaltres és intentar complir la llei.
6: Jo, en referència a el que heu dit de l'extensió, que m'aprimo i vint, totes les aportacions, perquè jo, quan feim el pressupost, intentam ajustar en el màxim en el que hem de generar d'ingressos i el que sabem que hem de generar d'ingressos i les despeses que hem de tenir. Per tant, ja m'ha vist just equilibrar els pressupost. Si teniu aportacions per fer, per dir, mira, pues nosaltres faríem això, això, això, no és problema, m'agradaria que mos ho diguéssiu, perquè aniria bé, perquè, evidentment, jo sempre, mentre més gent doni opinions i més gent valori coses, pues és més facilitat per fer aquestes coses, o més visions de més gent, és més... tot pot sortir molt millor. Jo, sincerament, no hi he trobat altra manera aquests anys de fer-lo i així venen reflexat. Endui la sort o la bona feina, la bona fe de la gent que fa feina en aquest ajuntament, d'aconseguir un superàvit gràcies a la subvenció que han anat produint-se durant l'any, que no se tenen previsió i després s'aconsegueixen, i per no deixar han tingut aquest superàvit, que podem utilitzar aquest remanent degut a això. Però bé, si hi ha qualque manera que vosaltres trobeu millor de fer, però encantat de com ho dic.
4: No, jo el que te deia, perdona'm, era si no el manco que estiguin enterats les empreses d'Artacart de les obres que se vulguin fer per si se volen presentar. Simplement sí. Que l'Ajuntament avisi en els contratistes que s'hi volen presentar-se. No, res més.
3: Això sí, a través del sector de...
4: Gràcies.
3: Bona tarda, en tot cas. Pots a favor? Abstencions?
7: Vull vots a favor i dues abstencions. Següent expedient entre 1135-2026, fixació del nou preu de valor de les hores extraordinàries que realitza el personal funcionari i el personal laboral servei de l'Ajuntament d'Artacart.
3: Bé, la proposta que avui duim a aquesta comissió, aquest plenari respon a una reivindicació que els treballadors i treballadores de l'Ajuntament venen plantejat des de fa molts anys, l'actualització del preu de les hores extraordinàries. Els imports actualment vigents provenen del conveni del personal laboral i del pacte de funcionaris de l'any 2006. Han passat 20 anys i durant aquest període les retribucions del personal públic han experimentat diferents increments aprovats a les successives lleis de pressupostos. El que plantejam avui és simplement traslladar aquests increments al valor de les hores extraordinàries perquè aquest concepte retributiu no quedi desfassat respecte a la resta de retribucions. La proposta també incorpora dos aspectes que consideram positius i importants. En primer lloc, s'equiparen els imports que percebran funcionaris i personal laboral, eliminant diferències que no tenien una justificació objectiva i avançant cap a un tractament més homogeni de tota la plantilla municipal. En segon lloc, es crea de manera expressa el preu d'hora extraordinària de la categoria d'oficial de policia, una figura que fins ara no estava prevista de forma diferenciada. Vull recordar també que aquest assumpte s'ha intentat negociar en el si de la Mesa General de Negociació. A la primera reunió, la representació sindical va manifestar que necessitava més temps per estudiar la proposta i consultar-la amb els seus afiliats. Posteriorment, es va convocar una nova mesa i en aquesta ocasió la representació sindical va comunicar que no volia entrar a negociar aquest punt. Per tant, l'Ajuntament ha complert la seva obligació d'impulsar la negociació i d'actuar de bona fe, tal com exigeix la normativa. De fet, els informes jurídics incorporats a l'expedient conclouen que la proposta no incompleix cap disposició legal que es troba dins l'àmbit de l'autogovernació municipal i que l'increment plantejat no vulnera els límits retributius establerts per la legislació estatal. A més, els informes també assenyalen que els imports proposats són superiors al valor mitjà de l'hora ordinària de les diferents categories professionals, la qual cosa reforça la seva coherència en la comprensió dels serveis extraordinaris. Dit això, també hem de ser conscients que el preu de les hores extraordinàries formen part del pacte de funcionaris, com el conveni de personal laboral. Per aquest motiu, els mateixos informes jurídics recomanen que, en un futur, s'abordi la modificació i actualització expressa d'aquests textos i que els nous imports hi quedin incorporats juntament amb una possible clàusula de revisió que eviti que tornin a quedar desfassats en el pas dels anys. I també diu els informes o la proposta que aquestes noves retribucions s'apagaran en caràcter retroactiu a dia 9 de juny, que va ser quan hi va haver la mesa general de negociació. Unió Independent de Tant.
2: Hi votarem a favor.
3: Partit Popular.
4: Topo jo. Així que si se pot assumir, nosaltres votarem a favor.
3: D'acord, ja, moltes gràcies. Votar, Midall, vots a favor.
7: Unanimitat. Fase de control. Donar compte de les actes de la Junta de Govern local de 7, 14, 21 i 28 de maig.
3: Ordenar per assabentats?
7: Sí. Donar compte també de la resolució de valia del mes de maig de 2026.
3: Donar per assabentats?
7: Mm. Prets i preguntes?
3: Ah, no sé quin de totes és primer, crec que és Partit Popular.
2: Tu pots que sí.
8: Va,
4: arriba tard. Nosaltres som els primers.
2: Sí.
3: Els primers.
4: Me'ls podrien dir quin temps s'han retrasat les obres dels carrers de Margalit, Figueral, Hostal i Pitxal, de la piscina municipal del Punt Verd.
3: Bueno, del carrer de Figueral i Pitxol s'ha demanat una pròrroga fins dia 31 de juliol. Els retrasos de la piscina municipal no n'hi va haver, més o menys que van acabar en plaç, i el despunt verd ha estat una petita gran agonia que ho hem intentat solventar. S'ha entregat en plaç, però per poder justificar la subvenció que era el que m'interessa, m'interessava sobretot de la deixalleria que era Net Generation. Perquè per lo que fa referència si se demanaran de responsabilitats, pues, evidentment nosaltres ara estem intentant veure quines són les responsabilitats que se poden demanar per Pitxol, per lo que fa referència a piscina i Punt Verd, no, les causes de retras no són sols imputables a l'empresa.
4: I si preguntes el que m'has contestat, si se demanaran responsabilitats als responsables de Girol, però ja m'has contestat. Me'n paren dir el motiu pel qual s'ha retrasat el restabliment del trànsit al carrer Parres, Figueral i Santa Margalina?
3: Sí, l'empresa me'l va demanar un dia per poder acabar un detall. I també l'asfalt no va acabar el dia que van dir. En vez d'acabar en divendres, van acabar en dilluns i això ho va retrasar un poc.
4: Els desfibriladors que hi ha repartits pel municipi, quan se varen revisar per darrera vegada, a quina persona ha empres a fer aquesta revisió i qui s'encarrega del seu manteniment?
3: Bueno, el personal funcionari que s'encarrega del seu manteniment o del seguiment és el tècnic d'esports. I després hi ha una empresa contratada, que és Rojo Medical Sport en distribució de seda, que s'encarrega de revisar anualment tots els equips del municipi, tant d'ESA com el maletín d'oxinoteràpia, revisant les bateries i els parxes i substituint-los en el cas que s'hagin empleat. No? També s'ha utilitzat, també si s'ha utilitzat algun equip, s'avisa i se substitueixen els parxes utilitzats. Els darrers equips que s'han revisat han estat el de Can Solvella i Protecció Civil a principi del mes de juny i les pròximes revisions són entre octubre i novembre de la resta dels equips.
4: I mos poden dir quan se farà qualque actuació respecte a les jardineres del carrer Rafael Blanes?
3: S'estan fent ara actualment.
4: Com?
3: S'estan fent ara.
4: No se nota gaire.
3: Poden sortir. Les herbes xereques s'han llevades i ara actualment s'han substituït alguns arbrats.
4: És un parada de molt petitet, perquè de part no se volen.
3: Bé, bueno, poden sortir, en tot cas, quan sortim el mirant.
4: Bueno.
3: No hi havia flors i ara n'hi havia.
4: Escolta, Manolo, estic molt content que s'hagi fet i s'hagi fet aviadet, perquè feia llàstima. Me poden dir quants posaran en funcionament els brolladors de davant de la plaça de l'Ajuntament i de l'Escollet?
3: Bueno, aquí, per voluntat, sí que s'hi va posar, ara s'ha de mirar el tema de sanitat a veure què han de fer complir.
4: Mos poden dir quants farà qualque actuació per manteniment i reparació de desperfectes del poliesportiu del nostre municipi, molt especial el poliesportiu de la Glòria de Sant Pere, referent al mal estat de les xarxes porteries, sobretot mancats del seu cobriment?
3: Bueno, entenem que la manca de cobriment no és un desperfecte, però bé, sí que és vera que s'han de fer algunes actuacions, sobretot aquestes que han anomenat els representants del Partit Popular.
4: No és un desperfecte. No és un desperfecte. És una falta. No és un desperfecte, és una falta.
3: Però diu sobretot la mancat del seu cobriment.
4: Mos poden dir quant de camí municipal s'han arreglat, ha acondicionat i quan s'han desbrossat en el nostre municipi?
3: Sí, fins ara la llista que m'han passat és el següent: camí de Racó, camí de Sant Duc, camí de Sant Catiu, camí d'Esclat de Fiol, travessa de Sant Duc a carretera 4041 de Sant Cervera, camí de Nemeans, camí de Ses Païsses, camí de Cas Mossons, camí del Molí d'en Leu a de Rafal, camí de Sesta Rica, travessa de Sesta Rica en camí del Molí a d'en Leu, carretera Vella de Palma, camí d'Esparral, Ses Pesqueres i camí de Can Blanc a Saclari.
4: Molt bé, té un bon caminet, segurament el millor moment es podran fer tots.
3: Tots és complicat perquè...
4: però en sols que ja duen i no, miraré a veure mai com queden. Creiem que l'antiga ubicació del punt verd d'Artà hi ha molta mà forestal. En el punt antic punt per d'Artà hi ha molta massa forestal, que si se pegava poc podria ser molt perillosa. Pensar eliminar aquest problema, com i quan?
8: Sí, s'ha de fer un contracte menor i retirar-ho tal vegada, no sé si ve mal època per ficar maquinària, crec que està previst per fer en el setembre. Però bueno, si véssim que la cosa s'ha deixat no l'havia fer antes, però està previst fer-ho en el setembre.
4: La caloreta que fa...
8: Sí, però si fiquen màquines que comencen a fer ja...
4: Bueno,
8: a lo millor provoquen més...
4: Però a lo millor així aniria més malament.
8: No ho sé, és el que... La valoració dels tècnics jo sempre faig cas.
4: Molt bé, i clar, han de fer cas en els tècnics.
8: No és que sap.
4: Però també s'equivoquen qualque pica.
8: És vera.
4: Ara que el carrer de Santa Margalida per part del carrer Figueral i Carnau ja han estat asfaltats, no podrien eliminar les barreres arquitectòniques que hi ha al voltant de les arbres?
3: Bueno, hauríem de definir quines són les barreres arquitectòniques que hi ha de vora. Si vols, després un xeram a veure quines són i miram perquè de vora, en principi...
4: Sí, no sé. Per exemple, en diré una de cap, el carrer Gran Via, una de copet...
3: Bé, però no està veïnat del carrer Santa Margarida de Figueral ni carrer Nou.
4: Jo, en l'altre, el que voldríem dir amb aquest tema és que s'ha tocat molt d'espalc, i posar una mica d'espalc només per rebaixar el de vora. Això és el que volen dir nosaltres.
3: Sí, però jo quan vaig llegir la pregunta i havia d'anar a fer una volta per aquest carrer, entenia que els empats en la sèrie s'havien fet i per això no sabia ara quan, a què te referies. Si és l'esquerra Gran Via, bueno, evidentment sí que n'hi ha per eliminar.
4: Manolo del Bar Joan en l'esquerra Gran Via, tampoc no és que sigui molt en fora, per exemple. Tampoc no és que sigui molt en fora, però bé. Bé, el mes que ve no, en el setembre en farem un altre, veurem si hauran acabat les obres o si poden eliminar les barreres arquitectòniques. Pensen fer qualque actuació respecte a la plaga de cucaratges que hi ha a Tacoma, la colònia i Sant Pere?
8: Bueno, s'estan fent ja actuacions, de totes maneres ara per fer l'actuació definitiva s'està pendent de licitar, que pens que anirà aquesta setmana a licitació i la setmana que ve, si va a licitació aquesta setmana, ja s'ha començat a fer la resta d'actuacions, però s'estan fent actuacions, de fet, sí, 26 sí. S'ha fet actuació puntual i 25 n'hi ha una altra prevista. Diferent carrer.
4: No te diuen pas carrer, que hi ha cucaratges.
8: No hi ha que nostre.
4: Ah, no sabia si no te deien. I que l'obligat de més m'ho diuen a mi.
8: I no hi ha que nostre. I en fer totes les actuacions s'aqueixaran més perquè sortien les cucaratges per un cap a les cases, perquè ja ho veig a que nostre. Quan tiren per les cloaques, cucaratges per munt. O sigui que és un problema complicat aquest, les cucaratges.
4: Mos poden dir si això que ja hem començat a ser feina de diverses plages del nostre municipi?
3: Sí, en principi dia 1 de maig.
4: Quin dia varen començar?
3: 1 de maig.
4: Dia?
3: 1 de maig. 1 de maig.
4: 1 de maig.
8: 1 de maig.
4: 1 de maig. Sí. Beníssim. T'entès. Però hauré de dir qualque cosa a qualcú. Perquè no... Nosaltres mos han dit, i pues hem fet aquesta pregunta, que diumenge passat, o és 8 dies, per les platges d'Artà no hi havia socorrista.
3: Bueno, mam, defineix platges d'Artà, en quina platja mos com, perquè si no és... Digue-m'ho, i no, evidentment de manera com no, és que no eren.
4: Manolo, jo quan dic plàgio d'Artà és aquí on hi havia el socorrista.
3: No, però és que
4: el
3: tenim...
4: socorrista era a Cal de Tarta.
3: Ah, ja està. O sigui,
4: el socorrista,
3: que...
4: jo sempre, els temps que hi anàvem, sempre era a Cal de Tarta.
3: Sí, però aquí, com que ja et serveix socorrista a tres plàgies...
4: Però com si hi havia problemes i avisaven que a Cal de Mitjana, a Cal de Estreta, hi havia un problema, aquests del lot s'arrencaven a córrer, se n'anaven intentats el baló. Sí. Però em van dir que diumenge no. Diumenge va haver 8 dies, a Cal de Tarta no hi havia socorrista.
3: En a quina hora? En a quina hora? Perquè et sabés socorrista...
4: Jo les vaig demanar en a quina hora i van dir de l'una i mitja.
3: De l'una hem de ser.
4: Ah?
3: Hem de ser. Averiguaré a veure manca.
4: Però vamos, en tornem a parlar, Manolo. Tornem a parlar perquè...
3: No, si
4: jo
3: no...
4: en aquest tema no el controlaré, perquè no hi aniré. Però me digueren que amb el cas de certes
3: no s'ho diré. No, però si no hi sou mogut, fes el...
4: Claro que t'ho diré, claro. Només faltaria això. Vist que el darrer ple extraordinari es va aprovar inventariar el solar del pàrquing de la Clota com a titularitat municipal. Aquest grup, com ja ha fet en altres ocasions, demana una altra vegada i encaridament que se condicioni aquest asfaltat, terrades amb plaques solars, etc., i que s'habiliti un mecanisme pel qual els residents no tinguin de franc, mentre que els no residents sigui de pagament.
3: I com que ja n'hem parlat, ho tindrem en compte.
4: I pregam, potser aquesta pregunta no està en el que nosaltres demanem. Aquí veig que s'ha posat pregant que si és possible en el cementeri d'Artà hi hagi més neteja, i no és manual la més neteja, és que hi hagi més material perquè la gent quan van al cementeri, que se diuen...
0: Graneres
4: i pales i cubos per tirar-hi.
3: Vale. No, t'ho dic perquè ho he xerrat avui de matí amb Guillem I diu, bueno, òbviament, sempre tot se pot millorar, però no hem provocat queixa d'això.
4: Ara ja li diré que... Manolo, te demano disculpes, però dic-li que el que realment fa falta...
3: Utensilis per fer...
4: Utensilis per poder fer net.
3: Ja li diré, no et preocupis.
4: No, res més. Ara ja poden fer les preguntes d'independència, igual.
6: I si no voleu, no.
2: Ah, veritat.
6: Si no voleu, no.
2: En Joan m'ho dona permís. Primer, si no pot ser greu, volia fer dos prets que m'han dit durant aquests dos o tres dies de res, que són molt senzills, però simplement perquè ho sapigueu, un usuari de la piscina me va demanar, veurement si el manteniment, estava pendent del manteniment de la piscina i tinguéssim un poc en compte perquè troben que li falta un poc.
3: Ha hagut un tema d'un cloro aquests dos dies de res que ha tornat un poc tèrbol. Ma mare també m'ho va advertir.
2: És que m'ho han comentat i que ho diré. Sí. I després un altre que també m'han demanat avui, que a veure si es pot posar un mirall d'aquests per mirar el cap de cantons en el carrer Mallorca, en Santa Margalida, que tira cap a la Calona, i dirien del mar Malgamundi, que sabeu que hi ha gent que hi passa bastant, ha de treure molt el morro per goitar. I simplement que...
6: No, que quin carrer, dic?
0: El carrer Mallorca.
2: Sí, el carrer de la fusteria...
6: Sí.
2: Bé, després les preguntes. Quin tipus de seguiment fa l'Ajuntament de les obres que s'estan fent arreu del municipi?
3: Bueno, jo entès que eren obres municipals.
2: Sí.
3: Depèn una mica de l'obra que es fa. Totes aquestes obres que s'han licitat a través de la plataforma de contratació, s'han contratat un director d'obra, s'ha assignat com a mínim un tècnic municipal responsable d'obra i et sol establir una reunió setmanal amb el director d'obra, el representant municipal i els responsables d'empresa. Generalment aquestes obres funcionen així. En cada setmana hi ha un seguiment, inclús que aquesta, això és un sol ser dilluns i el dimecres, el director d'obra.
2: Molt bé. Està previst arreglar els carrers que estan a la vora de les obres públiques que s'han deteriorat per part de la maquinària?
3: Bueno, s'estudien quins són aquests carrers, quin és el material que s'ha... Bé, el mal que s'ha fet, si és imputable a l'empresa, entenem que s'imputarà i si no, haurem de veure nosaltres com ho fem.
2: Pas molt sovint pel carrer Parres i sobretot la zona de darrere la plaça, diríem. Mm-hmm. Hi ha hagut un perill de clots i hi ha trossos d'asfalt aixecat més que... Quan està prevista que va d'arreglar els arbres que són perillosos de dins de Baldosa?
3: Pues, tenim l'informe aquell que varen demanar, per tant, el volíem fer coincidir, tot i que la xarra d'aquests dos arbres, sobretot que tenim en cap, se volia fer coincidir un poquet en la tala i la posada d'un arbre. No? Per tant, s'estan vigilant. Que, per tant, tot el que s'època sigui bona, si hi ha de talar i posen-ne un. Saps? Sobretot explicar bé aquests dos arbres per què s'estaven i per què no, perquè haurà un pot de renou amb això.
2: Què està previst fent el punt barbeit a partir d'ara?
3: Per moment res. De moment veurem què en feim. Hi havia el pla director d'esports que marcava una possible ampliació de zona esportiva, però també haurem de tenir en compte que hi ha una zona inundable. Per tant, haurem de redefinir els usos d'aquell espai.
2: Com està el tema dels consells de sols de residència? Sabem que segons el 24 s'havia de crear i no en tenim cap notícia que se faci res.
1: Bé, com tu dius, és vera que no s'ha fet res en el sentit de que des de 2024 hi havia una altra directora, varen considerar que hi havia el procés d'estabilització i que no era coherent que aquesta directora que sabien que Sabina havia d'anar iniciés tot això de nou, per tant vàrem esperar que s'incorporés la Maria Antònia Català, que és la que està ara. A partir d'aquí ella s'ha anat mirant la documentació per veure que ho haguessin pogut començar abans, però bé, han prioritzat una sèrie de coses que creien que s'havien de fer amb urgència. A partir d'aquí, ja vas dir que ja estan revisant tota la documentació. Sí que internament han treballat una mica en tot el tema de, bueno, al final, tota la participació per intentar millorar entre tots la residència. Internament s'estan fent reunions en els diferents equips, en els diferents departaments de la residència. I, en principi, de cara a setembre-octubre, bueno, aquest estiu se prepararà tot el que s'hagi de preparar, si s'ha d'actualitzar el document que regula el Consell, se farà i de cara al setembre-octubre en principi se tornarà a posar en marxa. Si bé és cert que és com a la participació formal de la residència, durant tot aquest temps els residents tenen espais de trobada i de participació que més o manco, no és exactament el mateix, però que, bueno, que més o manco pues, ells també poden dir la seva, que és el que se pretén en so consell.
2: A la fira d'espais de la Colònia hi veu gent que tenia un val de 5 euros donat per l'Ajuntament. Volien saber com se van gestionar i de bon sortir en aquests euros que se van repartir.
9: Sí, n'hi va haver pel personal de l'Ajuntament que feia feina tot el dia. De la mateixa manera se'n van donar un parell a la gent que va venir d'Espart Natural, que sempre fan l'esforç de venir i assistir a la fira. Eren un tiquets perquè poguessin dinar allà. Te puc mirar quina quantitat se va facturar, però per exemple l'any passat dues de les empreses que eren varen dir que les donaven de franc, que no mos passarien ni la factura.
2: I aquests surten de
9: l'Ajuntament que les fa, per personal que fa feina allà tot el dia, que són dos o tres, i després...
2: És que em varen veure per mig que no era del personal que feien feina.
9: Idò, si això t'agrairia que m'ho poguessis dir per aclarir-ho.
2: Quantes sancions s'han posat per no recollir l'excrement canin del carrer d'Artai la Colònia? I si mos podeu dir quants euros s'han recoltat des de que es va començar la campanya dels cartells fins ara?
3: Bueno, és una informació difícil de treure. La que jo he pogut treure, m'han dit que s'han posat entre 10 i 15 sancions, s'ha dit molt que va afinar, per el que fa referència a cans que anaven mullats o a cans que no anaven fermats. Per lo que és concret de facar, ho estan mirant encara. Tot d'una que ho tingui, vol dir.
2: No se defineix...
3: Sí, el que passa que hi ha una informació que d'aquí i baix poden treure i s'altre que l'han de demanar. Ah. Sí, un poquet d'això. Sí, però en la PDA aquesta defineixen un poquet.
2: Després, aquesta és una pregunta que havia d'anar... Però bé, us podeu dir quin ha estat el cost final de les obres desenvolupades a la piscina municipal?
3: Sí, 381.868,97. I després hi ha hagut algunes petites despeses petites d'arrencar la piscina. Però el que s'obre pràcticament tot és aquest import que ja t'he dit, i després no sé si han hagut d'afegir qualque cosa, d'arrencar un motor que no arrencava, una cosa d'aquestes.
2: I quin ha estat el cost final de les obres del punt verd?
3: El cost final ha estat 974.226,59. I per primera vegada en molt de temps que ja som aquí, s'han estudiat 27.375,76, que m'ha sortit més barat. He demanat de bona manera aquesta baixa perquè m'estranyava molt, i han dit que era un tema de càlcul de mesures i un tema d'optimitzar alguna cosa, que el projecte estava fet d'una manera i ells han considerat de fer-ho d'una altra manera.
2: Okay. Que ho dius així per tot.
3: El que passa que m'ho ha costat molt que acabés aquesta...
2: Sí. No, per temps... Per temps està clar, Sí. Després, Joan ja l'ha donat un pau, però estava previst que les obres del carrer Pitxol, Figueral i carrer Nau acabessin més de juny, i com va ser previsió?
3: 31 de juliol, en principi.
2: 31 de juliol.
3: Alguna dada que ells m'ho van demanar, no?
2: Sí.
3: Evidentment, veurem...
2: Les obres de Rafael Blanes encara no estaven recepcionades perquè faltaven algun detall a solventar. Com està el tema?
3: Segueixen sense recepcionar, sobretot perquè també m'ho han votat algunes peces. Saps que aquí en Rafael Blanes hi va haver alguna fuita? Doncs m'ho han votat algunes peces del carrer Santa Margalida també. I ara estem averiguant veurem què està passant això. Per tant, no està recepcionat.
2: S'ha pensat com es pot gestionar la saturació des dimarts de mercat?
3: Bueno, aquest és un bon tema. És un bon tema, és difícil de resoldre, però sí que és vera que tal volta, i aquí n'hem pensat, potser estaria bé fer algunes reunions amb gent que pugui dir i intentar fer algunes actuacions. Sí que és vera que s'han anat fent actuacions aïllades, que potser se va demanar en el tip que mos posa, diríem, una més freqüència de bus, se va intentar acotar més places d'aparcament, però així tot és molt complicat. Per tant, potser sí que val la pena pues, seure-se amb alguna gent, amb gent que ho sofreix, i intentar veure si entre tots trobem solució amb això. Que si hi ha difícil, trobar una solució màgica per això és molt complicada.
2: S'ha pensat a condicionar refugis climàtics als espais públics per a combatre el calor de l'estiu?
3: Bueno, he dit que l'any de Mieta està fent feina amb aquest tema de nuclis climàtics i ara també el vergull que la ràdio deien que podrien treure línies de subvenció.
2: Ho volia comentar, que l'últim matí ho he sentit també.
3: Exacte, endús ho he sentit la mateixa notícia que he sentit jo. I el que sí que és vera que és, i a petició d'algunes entitats de la Caloni, s'apoderà una tela que van quedar, diríem, en el club de la tercera edat allà, que era un espai que era propici. També és vera que algunes entitats de la Calònia han demanat posar algunes teles damunt la plaça, algunes teles damunt la Madona, i de tot això s'anirà a fer pressupost i se mirarà la viabilitat tècnica. La més fàcil de col·locar era la de la tercera edat, que és fàcil allà col·locar.
2: Hi ha algun control de lloguer turístic il·legal per part de l'Ajuntament?
3: Bueno, directament no és una competència nostra,
2: no.
3: Però sí que és vera que algunes vegades, tant a nivell del servei d'urbanisme com a nivell de policia, detecten algunes coses i ho comuniquen directament a la conselleria. I dir que també, i profit, que vull recordar que el Consell de Mallorca, a través de la carpeta ciutadana, té un procediment anònim per poder denunciar aquestes activitats. Per tant, si qualcú sap d'alguna activitat il·legal, pues, a través de la carpeta... Jo t'ho dic perquè ho vaig entrar i ho vaig mirar.
2: No, està bé d'obrir-ho. Sí. Se reforçaran les sancions de la circulació de vehicles com, per exemple, el buguis?
3: Bueno, totes les sancions de circulació de vehicles ordinaris se sancionen. Els buguis, si se troben espais naturals com els ensorrenats que tenim d'això, se sancionen, evidentment. I aquí sí que vull agrair també la col·laboració que tenen els AMAS, que també ells han actuat i ja tenim menys presència en comparació amb el que hi havia antes.
2: Hi ha alguna manera de control per comportament incívic del turista dins el poble, sobretot a les zones del centre?
3: Bueno, hi ha un control de comportament incívic tant si són de turista com si no.
2: Sí. Més que res, aquestes preguntes les me feren per si a l'estiu hi havia un pot de reforç en tot aquest tema, tant l'anterior pregunta com aquesta. Hi ha una finca, una zona anell de la colònia Sant Pere, on s'està construint, sembla una nau industrial enorme. En tenim constància de que tot estigui en ordre? No se podria fer res per evitar aquest impacte paisatgístic?
3: Bueno, arrel del que tu m'has dit, vam anar a Oreró, el tenim localitzat, es podria unir parcel·la, tant policia local com avui m'han passat, diríem, el servei d'urbanisme les dades, té un número d'expedient de 2018, 24-13-207, i té llicència, per tant, té tots els permisos que toca. El que passa que té que és que la primera pròrroga que ja ha demanat li caduca dia 8 de juliol, és a dir, la setmana que ve és altra. Per tant, diríem, si li caduca la llicència, pues, una o dues, o renova la llicència, i les fotos que m'haurà passat era fa poc.
2: Sí.
3: Pues,
2: sí,
3: pues,
2: ara, m'ha passat.
3: Crec que ho tindrà complicat renovar la pròrroga.
2: És que és molt exagerat.
3: I evidentment, si no renovar la pròrroga, pues, quedarà de caducitat la llicència. Se decretarà la caducitat la llicència. No?
2: És que és molt gras.
3: Sí.
10: Crec
3: que és molt... A veure,
2: la zona.
10: No, cap a
2: Belén.
10: De baix es puig de la morta.
3: A més,
10: és vermell.
3: Ah, l'estructura, saps?
10: Enorme. Després de carretera, veus...
2: Són enormes.
3: Clar, el que ens preocupava a nosaltres, i també m'estranyava que, vista bones i fos així, que no tingués llicència.
2: No dubtaven que tingués llicència, perquè... el que dius
3: era
2: tu.
3: Molt...
2: Era molt arriscat, això, molt, fora de llicència.
3: S'ajudava molt.
2: Però més que res, l'impacte que fa, que pobrament...
3: Però sí que és vera que té una primera pròrroga que caduca dia 8 de juliol. Per tant, amb això sí que estirem.
2: Que podrem, vale. Perfecte, ja està.
3: Bé, si no hi ha res més, Joan.
11: No per anar.
3: No, però se deia això d'anar.
11: No m'ho anar per anar. Disculpa.
4: Com el meravell de l'Ajuntament dona tots els caloniers i calonieres els maldanys que les puguin disfrutar en salut i alegria.
3: Això és una tradició que m'han tingut viva, per tant, salut, molt d'any, col·legues.
2: Salut i molt d'anys.
3: I ja està. Joan, salut i molt d'anys. Tancant la sessió.
12: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: mind. Mwah.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

que a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. Yeah.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

renou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com te dius que seré jo qui cauré en els teus llaços. Ja sé d'abans que és tancant tots els passos que els vells estats empresonen el

fràgil. Aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi. L'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

terra i el plor trencat quan es perd el combat. Però és una dita, és un adagi, aquell que preveu val per dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé

meus enemics surten plegats per buscar la tendresa. No és una dita, aquell que preveu val per dos.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.